ser apait aquesta tanda pet d'estimar ser intuït pot que es que en llesc felly sap ar de ser apait aquesta tanda pet d'estimar ser intuït pot que es que en llesc ni taes fwyli weli me pen trenti